0: I estem escoltant ara mateix Musicant Estellers, aquesta proposta musical de la cantautora d'Almenara Eva Gómez, guitarra en mà i acompanyada per Laura Miñarro. Les dos posen música de veu als versos d'aquest poeta de Vicent Andrés Estellers. I és una música que ara entendreu perquè està sonant en Ràdio Castellón, en la cadena SER, i és que tenim en els nostres estudis al poeta de Vila-real, Manel Pitarch. Manel, què tal? Molt bona vesprada, com estàs?
1: Hola, bona vesprada.
0: Manel és guanyador recentment del Premi Poesia Vicent Andrés Estellers de l'Ajuntament de Burjassot per la seva obra Sentència 8 milions, un poemari que està centrat en les migracions, en la deshumanització i que, bueno, que ha rebut aquest guardó, aquest premi. De fet, el va rebre fa pocs dies, el 24 de setembre, en Burjassot. Manel, conta'ns Sentència 8 milions, de què parla, perquè, bueno, ja hem dit que és endins, a dins d'aquestes migracions, de les fronteres, del desarrelament. Què és aquesta obra?
1: Bé, esta obra o estos poemes van néixer ja fa uns anys, encara que, diguem, la versió final i tancada ja, jo crec que quan escrivim ve un moment que diem ja està bé de revisar, perquè si no sempre estaries canviant coses. La vaig acabar fa dos anys, però ve de temps, perquè recorde un dia veient imatges d'aquell xiquet sirià que es deia Alan Kurdi, que el van trobar a les platges de Turquia ofegat. I això només era una mostra més lamentable de tot el, diguem, tot el patiment, no?, que durant molts anys porten gent, sobretot de Sud-àfrica, de l'Orient Mitjà, que pues, per raons siga bé de fam, de guerra, de dictadures, etc., han hagut de buscar-se la vida millor, no? Actualment tenim el context este de Ceuta, que per a mi no té res a veure amb el que jo vaig pensar, sinó que és simplement la part humana, no?, que veiem com no troba solució a este problema, que és un nexo de constant, no?
0: Per això també volia preguntar-te com d'important és parlar d'aquest tema, sobretot en el context polític / social en el que ens trobem ara mateix.
1: Jo, clar, no sóc polític i no sé les solucions quines són, però el que sí que tinc clar és que alguna cosa no funciona quan passen els anys, no?, i ese problema es perpetua. Per tant, pues el que podem fer, en el meu cas, des de la poesia o qualsevol que es dediqui a alguna disciplina de l'art, n'hi ha una part que és també de reivindicativa o de consciència, de conscienciar. I jo, en part, també ho faig pues, perquè em naix, no? Vull dir que no estic pensant en cap objectiu concret contra ningú, sinó de mostrar això, com ho pense i com ho pot interpretar la poesia en aquest cas, no? Que té cert simbolisme i té un estil i una manera de revelar les coses que ho pots mirar des d'un altre prisma, no? Jo crec que en aquest cas és aquesta la idea fonamental.
0: Arrel d'aquesta obra, com comentàvem al principi de l'entrevista, has rebut ese premi de poesia a Vicent Andrés Estellers. Què suposa, què vas sentir quan te vas assabentar de que anaves a rebre aquest premi?
1: Home, com pots imaginar, un premi sempre agrada a tot el món i és una alegria, no? Els premis, en el cas dels que escrivim, pues, a més representen una possibilitat de traure l'obra publicada, que no és poc, i jo crec que pensem bàsicament en això, no? Independentment del premi que siga, en aquest cas molt orgullós, perquè clar, el nom d'Estellers pues, és un símbol per a tota la literatura que tenim els valencians. I ha donat la casualitat que quan jo vaig acabar d'escriure estava obert d'aquest termini, d'aquest concurs, i vaig decidir posar-lo a presentar-lo allà com haguera pogut haver un altre eixos dies obert.
0: A més, vist que no és el primer premi que has rebut al llarg de la teva trajectòria literària, vas rebre el Jacint Verdaguer, el Premi Marc Granell, també el Premi Iben a Hasem Ciutat de Xàtiva, no sé si ho he pronunciat bé.
1: Sí, Zang Hasem.
0: No sé, evidentment els autors jo crec que escriviu per a una altra cosa, però aquest tipus de premis suposo que reforcen un poquet el que feu, no? És una motivació.
1: Sí, clar, ja t'ho he dit, és una motivació, perquè el que vol suposar és que el que has creat pues, ho puga llegir la gent, no? I puguem també compartir aquesta visió teua i aquesta producció teua. En aquest cas, pues, els premis diferents, ja t'ho he dit, és una garantir la publicació, i això no és poc, i sí, és una motivació que agrada i que, bé, jo també he de dir que així al País Valencià tenim molts bons escriptors i escriptores i premis hi ha uns quants, per tant, diguem que una vegada toca uns i una altra vegada toca els altres, no?
0: Evidentment. Una de les coses que dona aquests premis és, com has dit, que se dona aquesta possibilitat de publicació. Tenim ara mateix sobre la taula el poemari. No sé si ens podries deleitar o donar el gust d'escoltar en directe algun dels poemes, si ens podries recitar algun que et faig a... que et faci il·lusió que escolti a l'audiència.
1: Sí, clar. Si voleu, llegiré el cobre llibre que es diu Pòrtic, perquè és l'únic que té un estrofatge diferent i la resta són aquestes estrofes que japoneses que anomenem haikus tanques i una part tercera final que són tot estrofes de 7 versos de casíl·labs, no? Uh-huh. Per tant, el que té una retòrica poètica una miqueta més immediata a l'hora d'entendre-ho bé podria ser este primer que es diu Pòrtic, no?
0: Vinga, doncs anem ahí.
1: Val. T'esperaré a l'embarcador on les plomes de la baldriga són llençol suau que embolcalla el teu cos per coronar-te de pau i reposar el somni a la terra. T'esperaré a l'embarcador on els nàufrags albiren l'anel amb la misèria migrada del refugi matern, desesperada una vida. T'esperaré a l'embarcador on platges de nafra verge acullen les barques de l'engany, contenidors de pell bruna. T'esperaré a l'embarcador on l'amor, perforat de lluna, sagna anònim pel crim perpetrat, infame passaport de la tomba.
0: Jo. Quina sort poder escoltar això en directe. Evidentment necessitaríem llegir-lo més vegades per comprendre'l al 100%, però bueno, ja veiem que va en la línia del que parlàvem, no? de la humanització, en aquest cas de la migració, de t'esperaré a l'embarcador, no? No sé, al moment d'escriure, m'imagino que cada autor, cada poeta tindrà un procés creatiu molt personal i molt distint. Com és el teu procés creatiu? En què penses? No sé si necessites, potser, unes condicions determinades, estar en un lloc determinat. Tens manies en aquest sentit?
1: Mira, si referent al lloc, sí que tinc una mania. I és que quan en comença un, m'agrada estar, diguem, en algun lloc de muntanya. Me'n vaig a la muntanya.
0: Per a començar els
1: allà,
0: poemes.
1: Exacte. Mm-hmm. Allà és la primera idea i ja me'n vaig a la vall i ho continuem. Però... bé, cada un té un estil, sí, o pot optar per unes maneres diferents de produir, però jo crec que la poesia el que vol, en el meu cas jo intento, no?, que siga bastant pues, allò dels que venim del postsimbolisme, no?, que tot tinga una força per si mateixa, més o menys sintètica, i que els versos, encara que no siguin molt llargs, signifiquen molt, no? Mm. Per tant, els recursos també són molt del contingut, més que de la forma. Uh-huh. I amb això, i que després també tinc una xicota d'obsessió per les paraules, no m'agrada que es repetisquen molt, m'agrada contextualitzar-les en el lloc que toca, i bé, són qüestions que jo suposo compartisc amb molta gent també que escriu poesia, no?
0: Cada paraula està plena de significat per si mateixa. Bueno, jo la veritat és que allargaria molt més aquesta xerrada, però ens anem quedant sense temps. Per acabar, Manel, bueno, preguntar-te, bueno, em comentaves abans de començar l'entrevista que has sigut professor de València, que t'has jubilat fa molt poc de temps, però què ha suposat en la teva carrera, en la teua vida, realment, la poesia? No sé quan vas començar, si vas començar de xicotet, de jove, imagina, i què ha suposat en la teua vida.
1: Sí, de molt jove. Jo crec que aquestes aficions, o ara quasi podríem dir quasi una necessitat, un necessita escriure, venen de molt temps, en el meu cas. De menudet ja vaig començar a escriure coses a l'escola perquè en casa m'animaven pues, meus pares, meus germans, però després jo crec que hi ha un gust ahí per la literatura com ho pot tindre gust per qualsevol altra matèria, no? I com que m'ha agradat, pues, primer, jo crec que la primera poesia que llitges no acabes bé d'entendre-ho bé, però me va fascinar al final. I a partir d'ahir, pues, jo crec que és com una fase més, no? Una vegada llitges i t'agrada, pues, ve un moment que has la necessitat d'escriure.
0: Una vegada
1: també
0: entres ja no pots dir-ho.
1: Sí, pues, jo diria que de sempre, de tota la vida.
0: Molt bé. Doncs ha sigut una sort, Manel Pitarc, tindret avui als estudis de Ràdio Castellón, arrel d'aixe Premi Poesia Vicent Andrés Estellés. Moltíssimes gràcies per passar-te avui per la ràdio i per portar la poesia a la cadena SER.
1: Molt agraït a vosaltres.

0: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en Ocasión Plus, David.
1: Esto promete, mano.
0: Claro que veo, arranca la transición. Comienza el tiki-taka. Esta es la jugada que puede decidir todo. Necesita una oferta ganadora.
1: Voy a comprar, mano.
0: ¡Va!
1: ¿Con qué facilidad resolvió? Sin complicaciones. Ven a por más.
0: ¡Venga!
2: Quiero celebrar mi cumple en Victoria Eventos.
3: Sí, que ahí fue la comunión de Ana y fue una pasada.
4: También lo pasamos genial el día de nuestra boda y en la fiesta de jubilación del yayo.
5: A nosotros, los mayores, siempre nos tratan genial.
6: Nuestra experiencia preparando todo tipo de eventos te hará disfrutar de cada fecha señalada y los más peques saltarán de emoción en nuestro gran chic park. Victoria Eventos. Hazlo bonito. victoriaeventosalmazora.com
7: 653-67-2615.
8: ¿Quieres más luz, diseño y ahorro en tu hogar? Espaglass instala ventanas de aluminio y PVC con certificación CE a medida y con acabado minimalista. Pertenecemos a la red Expert Kaline, líder europeo y con hasta 10 años de garantía. Espaglass.com. Deja que la luz inunde tu hogar.
9: En casa queremos ahorro energético, aislamiento, seguridad, confort. Con Norvent cuentas con cerramientos, puertas y ventanas a medida que cumplen tus expectativas, porque nuestras soluciones encajan contigo. Cuenta con Norvent.
10: El viernes 16 de octubre, en el Auditori y Palau de Congresos de Castelló, se celebra la 23ª edición de premios de Radio Castellón Cadena Ser. El premio Jóvenes Valores es para Mercedia. Premio Jóvenes Valores, patrocinado por Todo Juguete.
11: Hay marcas que forman parte de nuestra historia. Muebles de Ansola es una de ellas. En Workspace Muebles de Ansola seguimos equipando oficinas y empresas. Mobiliario, mamparas, equipamiento, con transporte y montaje incluido. En Workspace Muebles de Ansola seguimos con la misma experiencia y ganas de ayudarte. Workspace Muebles de Ansola, la experiencia de siempre para tu espacio de hoy. Visítanos en nuestra exposición en Avenida Valencia o en www.workspace.com.es.
12: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
13: Y en la sección de esta semana de la Lupa del Sport, en la que, bueno, parlem de events o de personatges de la província de Castelló relacionats amb l'esport que mereixen la nostra atenció així en A Vivir Castellón, aquest cap de setmana ens anem fins a l'Alcora. I és que ahir s'està celebrant un cap de setmana molt especial que rep el nom de, bueno, de la Valhalla Reis, i per a que ens conte què és i en què consistís, tenim a l'altre costat del telèfon a la seva regidora de esports, Amparo Segura. Amparo, què tal, com estàs?
14: Molt bé, i tu, com estàs?
13: Bueno, pues molt bé, amb moltes ganes de conèixer més detalls d'aquesta Valhalla Reis. Ara anirem comentant més en detall, però conta'ns un poquet a nivell general què és el que celebra aquest cap de setmana en Alcora.
14: Pues bueno, es una carrera d'obstacles, bàsicament, en la qual participen la élite que, diguem, que és puntuable per a l'OCRA, el campionat d'Espanya, i després n'hi ha diverses modalitats. També n'hi ha, el diumenge serà aixina més per a famílies, que podrà tota la família dels xiquets participar, i pues, bueno, una miqueta aixina dinàmica, però la base és que una carrera d'obstacles.
13: Uh-huh. Damunt, bueno, com has comentat, és una carrera important a nivell nacional, tindrem molts participants, no sé si més o menys saps quants participants tenim.
14: Sí, encara no s'han tancat inscripcions, perquè propi avui el dissabte encara alguna inscripció caurà, però estem rondant els 790 participants.
13: Pràcticament 800 participants, inclús tinc entès que alguns venen no només fora de Castelló i fora de la comunitat, sinó inclús algun de l'estranger.
14: Així no és, portem així. La veritat és que el Valhalla han fet... l'any passat va ser un èxit i enguany s'ha apuntat més gent, diguem, tope gama, per dir-ho d'alguna manera.
13: Sí.
14: I sí, també contem en un campament vikingo que ve gent de Polònia i bueno, d'altres països així, i se queden a dormir tot el cap de setmana. I la veritat és que fa molt bona pinta.
13: Mm-hmm. Això t'anava a dir, perquè més enllà de la prova purament esportiva, també tindrem o tenim activitats relacionades amb la cultura vikinga i moltes coses més enllà de la pròpia carrera.
14: Aixina és, per la vesprada, esta vesprada tindrem un Valhalla Fest, diguem, per dir-ho d'alguna manera, en el qual se fa, bueno, se fa una paella popular, que això no mai pot faltar.
13: Igual és la primera paella vikinga,
14: Sí, i després se fa un bingo musical, que no saps molt bé com funciona, però bueno, així en l'Alcora està una miqueta de moda, que fiquen cançons i vas tachant, fins que aconseguissis n'hi hau el bingo, i després pues, n'hi hau bueno, un grup de rock i de més, i per la aixina per fer la vesprada una miqueta més amena. Aleshores era per els matins, són diverses tandes per el terme, depèn de les categories, i per les prats se farà el fest, i després el diumenge ja també tindrem per el matí la tanda més family, no? Sinó la gent que no és tan pro, diguem.
13: Això t'anava a dir, tenim activitats per a tots, perquè, bueno, he estat mirant un poquet per damunt com són les els recorreguts, i tenim algunes prou dures, diguem, per a gent que estiga en forma i que se ho prenga molt en serio, i també tenim unes altres pues, un poquet més adaptades a tot el món.
14: Sí, claro, de lo que se trata una miqueta es d'això, ¿no? De hacer esport i adaptar-lo per a tot el món. N'hi ha gent que és molt pro en això, com t'he dit, però n'hi ha una altra gent pues, que només fa convoy, ¿no? Per dir-lo d'alguna manera en el seu grup o en duo o en tres persones i entonces ho fan entre ells i s'ajuden pues, a saltar els obstacles i, pues bueno, la veritat és que sí que n'hi ha pro convoy. I gent del poble també s'ha apuntat bé, així que nosaltres estem molt contents, la veritat.
13: Que guai, que guai. Perquè els recorreguts, per a on estan fets? Per al voltant del poble, m'imagino, pel terme.
14: Han portat una setmana i pico fent els obstacles, perquè, clar, això són obstacles de ferro,
13: claro.
14: Se planten, i és per tot el terme. Vull dir, a nosaltres, en Sant Vicent, que és un paratge que tenim, han ficat obstacles, a la Sud també han ficat obstacles, vull dir que està repartit per tot el terme i aprofitant una miqueta la natura que tenim. Passa pel riu, que, bueno, enguany no passa tanta aigua, però sí que passa aigua, després pues, fan una miqueta de tolls aixina perquè la gent, pues bueno, antes ho pensàvem per si feia calor. Dos dies ja s'ha plogut una miqueta, però bueno.
13: Bueno, però igual no ve malament, que quan estàs ahí fent esport i saltant obstacles, una miqueta d'aigua sempre ve bé.
14: La veritat és que sí, i jo l'any passat ja vaig quedar meravellada i és algo digne de veure, perquè ostres, en lo que coste, perquè tu fas esport i bueno, tot el món ara practiquem esport i demés, però claro, el fer estos obstacles, la veritat és que...
13: També és fer esport, no?
14: Claro, a mi sempre me diuen des de Valhalla quan tenim les reunions prèvies perquè te portem molts mesos que això pues, porta molt de treball arrere,
13: sí.
14: Me diuen va, apunta, tampa, tal i qual, però no me veig.
13: Bueno, encara estàs a temps, a veure si participes.
14: De moment no me veig.
13: Bueno, tal volta l'any que ve, perquè també Amparo, per anar acabant l'entrevista, volia saber com sorgís la possibilitat de celebrar la Valhalla Race en Alcora.
14: Pues mira, la Valhalla Race són uns xics que tenien com un Valhalla Events i un d'ells, que és del nostre del poble, que són tots del poble, me van oferir de fer així en el seu poble, pues, diguem, el Valhalla. I, claro, gent jove, gent del poble, i fer algo per tot el poble, pues, claro, al final no podíem dir que no.
13: Les ganes estaven ahí i al final s'ha complert.
14: Sobretot perquè ells se coneixen molt el poble, perquè són gent molt esportista que s'ha corregut el terme, s'ha corregut el poble, s'ha corregut totes les muntanyes que tenim. I claro, pues al final pues és un còctel que no podíem dir que no.
13: No podia fallar, efectivament, i bueno, a la vista està que està tenint molt d'èxit. Aixina que, bueno, quedem pendents, evidentment, perquè encara queda tota la vesprada d'avui i la jornada de demà.
14: Sí. Jo vos animo a tots el que m'estigueu escoltant que vingueu a veure, passeu un ratet que segur que vos agradarà.
13: Segur que sí, això, animem als oients també de Ràdio Castellona que se passen. Així que Amparo Segura, regidora d'Esports d'Alcora, moltíssimes gràcies per passar-te avui per a Vivir Castellón.
14: Gràcies a tu.
7: A vivir Castellón.
13: Bueno. Quan sona aquesta sintonia, jo crec que els oients ja saben de memòria que ens toca Punt de Vista Fester i que significa que tenim a l'estudi a Rosana Blasco. Rosana, què tal, com estàs?
15: Molt bé, com sempre, amb moltes ganes de contar coses com no podia ser d'una altra manera. I avui, David, anem a començar en lo que ja vam dir, perquè comença el mes d'octubre. Ens ha començat en pluges i jo crec que això no és casual, perquè tu saps de les festes de carrer que recordes la setmana passada,
13: sí.
15: Parlàvem de totes les que hi havia.
13: Bueno, unes quantes.
15: Una de les primeres és Santa Bàrbara, les festes del carrer Santa Bàrbara. I qui és Santa Bàrbara?
13: Qui és?
15: Santa Bàrbara és la patrona de les tronaes.
13: No és casualitat.
15: La patrona de les tronaes, de les tempestes, i per extensió també és patrona de tot el que són els batallons d'artilleria i tot el que té que veure en allò que fa ruïdo. Uh-huh. Però a més, en el nostre punt de vista fester, que ja saps que són maneguetes, i tenint en compte aquesta fortor, aquesta inquietud, no?, que te generen, o passió que te generen els trons, en aquesta llum del llamp que el precedís, a mi m'ha agradat furgar un poquetet i m'agradaria que començarem recordant algunes d'aquestes dites populars que tenen que veure precisament en Santa Bàrbara, que és el carrer que estos dies, si el tiempo lo permite, està en festes. A veure si els coneixes.
16: Ningú es recorda de Santa Bàrbara fins que trona.
13: Que bé ha quedat, eh?
15: Ah, home, és que el nostre Álvaro és genial. Doncs precisament per això ja saps que esta dita ve a recordar-nos a totes les persones que no solen buscar les solucions fins que el problema ja està ahí.
13: Això ens passa moltes vegades.
15: N'hi ha que previndre. Els periodistes ho sabem, que de vegades ens acumulen.
13: Pues sí.
15: Però és que Santa Bàrbara pues, era,
13: tenim una altra,
15: era fantàstica.
13: No?
15: Era fantàstica i este jo crec que tots els llauradors, tota la gent del camp, segur que el recordarà.
16: Santa Bàrbara bendita, que ens guarde la collita.
15: Buah. M'està entrant fred i tot en aquestes trons.
13: Sí, sí, m'estan donant ganes de tapar-me ahí en la manteta, eh?
15: Doncs sí, sa Santa Bàrbara bendita, que també pues, era una pregària i una súplica que feien tots els agricultors per protegir els camps de totes les pluges. I precisament tota la gent, la comissió de festes, que cal enviar-los des d'ací un fort abraç, perquè és una comissió que feia temps que die, ens ho volem deixar, perquè ja fa molts anys, i bueno, i moltes vegades quan han vist que ningú agafa bé la santa, pues han seguit endavant, i això és molt, molt d'agrair, més encara tenint en compte que les festes de Santa Bàrbara precisament ja no pertanyen des de fa uns anys a lo que és l'Associació de Festes de Carrer, però encara aixina ells segueixen fent festes.
13: N'hi ha feina ahí, eh?
15: N'hi ha moltíssima feina durant tot l'any, no durant aquests dies, i molt de compromís, perquè tot el món ens agrada a l'última part anar a la tira dels rotllos, anar a aplaudir, però lo d'estar darrere...
13: Algú se ho ha de curar.
15: Algú se ho ha de curar, com tu molts dius.
13: Totalment.
15: Doncs bé, doncs avui dissabte, que sabien tots els nostres espectadors, que si al final el temps ho permet, a esta vesprada tenen una xocolata que està precedida, ja dic, si no se canvia el programa per la pluja, per trencaperols, que també n'hi haurà un tardeo. I sobretot, pues demà, este dia 4 d'octubre, pues ja saben que és precisament el dia en què se celebra i sa processó, en la que es posen els cobertors en tot el que són els balcons de tota la zona del Raval, i on se va passant fins en el Sant, en la Santa en aquest cas, fins a arribar a l'església de la Sagrada Família, on es fa la missa i després el porrat. I per la vesprada, David, jo ja li ho dia la temporada passada, a Àngela, una de les coses que a mi més m'agraden des de xicoteta, ma mare i ma abuela me portaven quan tiren els rotllos. Tu ja saps que quan tornen el sant ahir a la casa i tiren els rotllos i la gent se mate per aquests
13: rotllets... És la part preferida de molta gent, eh?
15: És increïble, és entranyable, sí. I és una cosa que se té...
13: Això
15: que
13: ho tindrem cara a la nit.
15: Que preservar. No? Això sempre sol ser allà cap a les 8 i mitja, per això dic que apretarem, tractarem de reorganitzar totes les coses i sobretot molt d'ànim a aquesta comissió i a la que vindrà donar-los forces per a l'any que ve perquè continuen les festes. Mm-hmm. Però de festes, David, en tenim més, que este cap de setmana va ple i tenim més festes de carrer.

0: I és que també el primer cap de setmana d'octubre se celebren en Castelló les festes en honor a Sant Francesc d'Assís i a Santa Clara. I recordeu que la setmana passada te dia, i és que estem d'aniversari, doncs és que precisament és el 800 aniversari de l'ascensió de Sant Francesc d'Assís.
1: 800 aniversari.
0: 800 aniversari de la seva ascensió. Per tant, hi ha molts actes, sobretot litúrgics, que també cal dir que n'hi ha una parròquia de Vila-real que també els fa simultàniament en la parròquia Sant Francesc de Castelló. Encara que en este cas les festes són en el centre de la ciutat, se concentren en l'església que hi ha en el carrer Major, en l'església de Sant Agustí, i des d'allí, des del costat, des d'on està el convent també, és d'on hi sent tot el que són les processons. I així te vull contar una cosa que molta gent no sabrà.
1: Així o
0: així? Així o mira, així de així te vull contar. En honor al Sant, precisament, fa uns 4 anys se va recuperar una de les 4 manifestacions pirotècniques específiques que té la pirotècnia valenciana. I és que ens ho explicaran l'any passat Dimonis de la Plana, que juntament en l'Acordà, el Correfoc i la Despertà, que això són manifestacions pirotècniques estrictament valencianes, la Passejà és una altra de les que se va recuperar. Consistís, diguem, en una espècie, ara me renyirà si no ho dic bé, no me'n recordo com se diuen, però diguem, d'acompanyar el sant en una espècie també de dispositiu pirotècnic, diguem que podia ser com una mena d'antorxa, però que és en caràcter més pirotècnic, i van flanquejant el sant en el seu recorregut. Un recorregut que, recordem, partirà del carrer Major i anirà per la plaça Maria Agustina i després girarà pel carrer Governador, per Cardona Vives i tornarà pel carrer Major fins a Nullens d'Arce per tornar al convent.
1: Molt bé.
0: Així que imagina't si tenim cosetes. Però per a que no ens diguem que sempre ens centrem en lo litúrgic, que sàpies que tenim de tot. I encara que aquestes no són este cap de setmana, que són pronte, però jo en l'últim minutet me vas a deixar que te doni un aperitiu també del que tindrem la propera setmana, però que comença ja dins d'uns dies.
1: Conta't, Lleixina, ens quedem en ganes per la setmana que ve.
0: Doncs, bueno, parlem de bous, perquè bous també n'hi ha a tots els puestos i en Castelló, en la capital de la Plana, precisament, a part del grau, que els graueros ja sabem que són molt taurins, però alguns dels grups, com el grup Rosario, també centren en les seues festivitats, sobretot en els bous. Així que els hierros con els que contaran, les ganaderies, les ramaderies, les anirem desvelant la setmana que ve. I fins així, bueno, pues ja veus totes les coses que tenim en este intens cap de setmana, si Santa Bàrbara i la pluja i les tempenses ens ho permet.
1: Doncs sí, la veritat és que moltíssim, com sempre, amb Santa Bàrbara, també amb les festes de Santa Clara i de San Francisco de Assís, i a mi se apunta Uri, que ens quedem en ell per a la setmana que ve. Moltíssimes gràcies, com sempre, Rosana Blasco.
0: Gràcies.